0: Mucha fiesta en Almería anoche. Escuchábamos, Sandra, un grupo de fans de Chayanne rumbo al concierto.
1: Pues
0: ¿no?
1: Sí, el cantante que ha desatado la locura en el escenario de la Plaza de Toros con un concierto multitudinario en el marco de su gira Bailemos Otra Vez. Va a recorrer él media España la gira, pero ya lo han podido escuchar, lo han podido disfrutar en Almería. Ahí el público ha vibrado con Chayanne y ojo, porque el cantante, consciente de su larga trayectoria, ha reflexionado sobre las décadas que lleva subido a los escenarios. ¿La edad importa? Yo a todos ustedes los veo como si tuvieran 15 años. Es como bromeaba anoche Chayanne con el público. La velada acababa con esta canción, Torero, con la que Chayanne convertía el escenario en una auténtica pista de baile.
0: Gracias, Sandra. Buen día.
1: Hasta luego. Hasta luego.
0: Y a las 7:41, pues el contrapunto con Eva Baroja. Hola, Eva, buenos días.
2: Buenos días, Juan Ramón. Feliz jueves.
0: Muchas gracias.
2: Fue a mediados de los 70, tras el golpe que supuso para ella ser diagnosticada con un cáncer de mama, cuando la filósofa Susan Sontag empezó a escribir lo que luego se convertiría en su alabado ensayo, La enfermedad y sus metáforas.
3: Voy a desaparecer.
2: Fue un libro que cambió, o al menos lo intentó, el discurso predominante sobre el cáncer en la política, los medios y nuestra vida cotidiana. Un precedente que construyó otra forma de entender socialmente el cáncer, porque Susan Sontag se atrevió a criticar lo que hasta entonces nadie criticaba: el efecto que tienen las palabras en cómo abordamos la enfermedad. Así que una de sus grandes luchas fue desestigmatizar la palabra cáncer y que no se utilizase como una metáfora conceptual con carácter peyorativo para nombrar algo que es destructivo, que se expande sin control o que causa mucho daño. El último en hacerlo ha sido Alberto Núñez Feijóo esta misma semana. El político decía en un evento del Círculo de Empresarios Vascos que el absentismo laboral es un cáncer que no podemos pagar. Lo cierto es que, para ser justos, semánticamente el líder de los populares no le dio una patada al diccionario. El de María Moliner, por ejemplo, define cáncer en su tercera acepción como un mal moral que progresa en la sociedad sin que se pueda poner remedio. Y el de la Real Academia, en la cuarta, dice que es la proliferación en el seno de un grupo social de situaciones o hechos destructivos. Pero a veces hay que ir más allá de la norma, porque utilizar el cáncer para describir lacras sociales o políticas no solo ensucia todo lo que supone esta enfermedad, sino que le confiere una carga moral injusta e innecesaria. Estigmatiza doblemente al enfermo, añade una capa de crueldad a la forma que son vistos por la sociedad y denigra la propia experiencia médica. Como Sontag explicaba en su ensayo, cuando se proyecta sobre la enfermedad lo que uno piensa sobre el mal, se proyecta igualmente la enfermedad con su significado enriquecido sobre el mundo. Y así, para los enfermos y los pacientes, el nombre de su enfermedad no es solo eso, sino que es también el paradigma del mal absoluto. Y por eso debemos esforzarnos en despojar al cáncer de ese halo de oscuridad. Porque esta palabra, al fin y al cabo, es un término que debería ser neutro. Solo describe una enfermedad, un proceso físico de nuestro cuerpo.
3: Las palabras que me dijiste alguna vez.
2: ¿Os imagináis entonces utilizar el nombre de otras enfermedades graves como la ELA, el Alzheimer, la cardiopatía isquémica o la fibrosis pulmonar como metáforas? Os pongo algunos ejemplos absurdos. Las redes sociales son un Alzheimer para los jóvenes. La corrupción se ha convertido en una cardiopatía que destruye la política. El fascismo es una fibrosis pulmonar para cualquier sociedad. El absentismo laboral es una ELA que no podemos pagar. En fin, quizás a partir de ahora alguno se lo piense mejor antes de utilizar la palabra cáncer a la ligera. O al menos, eso espero. Hasta la semana que viene, Juan Ramón. Un abrazo.
0: Hasta la semana que viene, Eva. Qué importante es utilizar el lenguaje adecuadamente y no utilizar, desde luego, ni el cáncer en vano, ni términos bélicos a la hora del cáncer. 15 minutos para las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Seguimos con la información en las mañanas de Radio Nacional, ahora las territoriales de la casa.
4: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
5: Bon dia, és dijous 9 de juliol, són 7:45 del matí. Els bombers afronten una nova jornada d'extinció d'incendis. Aquesta hora, la mitja dotzena de focs que estaven actius ahir a la tarda ja estan estabilitzats a Navarcles, al Bages, a Sant Manat, al Vallès Occidental, a Aiguamúrcia, al Pla de Manlleu, a Gavà, al Baix Llobregat i també el que es va iniciar ahir al vespre a Guimarà, a l'Urgell, estabilitzat aquesta matinada. Els bombers van desplegar centenars d'efectius i vehicles per fer front a la principal dificultat d'aquests episodis, la simultaneïtat d'aquests focs. En un context d'elevades temperatures, avui hi ha 219 municipis en risc extrem d'incendi. Núria Parlones, la consellera d'Interior.
6: Per tant, demanar complicitat de la ciutadania, corresponsabilitat i molta precaució, perquè els propers dies potser tenim una mica de treva des del punt de vista meteorològic cap al cap de setmana, però tornarem amb una setmana amb moltíssima calor i, per tant, un alt risc d'incendi.
5: A aquesta hora ens interessem per la previsió meteorològica amb l'EMET, Juan Carlos Piña.
7: Bon dia, què tal? Avui a Catalunya continuem xerrant de calor perquè les temperatures es mantenen en general amb pocs canvis, excepte el litoral i prelitoral, on baixen lleugerament. Avui màximes de 42 graus a Lleida, 40 a Girona, 34 a Barcelona i Tarragona. La EMET manté activat l'avís per calor a tota la comunitat, sent de nivell taronja perill important a les províncies de Girona i Lleida, també a la depressió central de Tarragona. Per altra banda, tenim el cel poc ennuvolat, però durant la tarda al Pirineu creixeran núvols d'evolució sense descartar ruixats amb tempesta. Així mateix, bufa vent fluix de direcció variable tendint a les components sud i sud-est durant la tarda, amb augments ocasionals d'intensitat al sud de la depressió central i a l'Empordà. És una informació d'EMET.
5: I ens interessem per com se circula per les carreteres a aquesta hora des del RAC Ferran Aràndiga.
8: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dijous destacant aquest accident de la AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès, que en direcció a Barcelona doncs continua tallant un carril de circulació i tot plegat doncs encara ens deixa des d'aquesta mitjanit un quilòmetre la circulació intensa. Pel que fa a les retencions habituals, destaquem el vessant Besòs, amb cues en tot el nord de la Trinitat, per exemple, per la C58, que circula amb retencions intermitents des de Sant Quirze del Vallès. També el tram de la B20 per Santa Coloma de Gramenet de retruc, doncs ens deixa afectacions en sentit sud a la Ronda de Dalt fins a la Vall d'Hebron o a la Ronda Litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Llobregat també tenim cues cap a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, i al Vallès congestió arreu de la AP7, sobretot al punt de la Roca, també des de Montornès del Vallès i en sentit sud en tot aquest tram d'entre Mollet i Barberà. En sentit nord hi ha retencions al punt de Sant Cugat i Cerdanyola. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
5: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Els bombers enfronten aquest dijous la setena jornada consecutiva de lluita contra els incendis. Aquest dimecres ha estat el dia més complicat fins ara, amb més de mitja dotzena d'incendis simultanis que han obligat a confinar a milers de persones. Els bombers han desplegat més de mig miler d'efectius, 200 vehicles i 20 mitjans aeris. Aquesta nit han quedat tots estabilitzats i l'objectiu d'avui és controlar-los. Àlex Eloi, bon dia.
9: Bon dia. Passada la mitjanit, els bombers han estabilitzat l'incendi agrícola i forestal de Guimarà, l'Urgell, que va començar ahir al vespre amb la complicació que de nit no podrien desplegar els mitjans aeris. Avui es revisarà el perímetre, sobretot un talús a la part alta del flanc dret de difícil accés. Durant la tarda, el cos va treballar intensament per reduir diversos focs, que també estan estabilitzats. A Navarcles, al Bages, les flames van afectar una indústria i terreny agrícola i forestal i van haver de protegir un polígon i un parc de caravanes i alguna casa. Al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, l'incendi va obligar a confinar 5 municipis i va cremar prop de 80 hectàrees. I a Gavà, al Baix Llobregat, s'han confinat 3 municipis i se sospita que l'origen seria ús pirotècnic. Els Mossos n'investiguen les causes. D'altra banda, els bombers també van aconseguir estabilitzar el foc de Sant Manat al Vallès Occidental, un dels que més preocupava i que des de dilluns ha afectat 181 hectàrees. A causa d'aquests incendis es va demanar el confinament de prop de 17.000 persones, que ja s'ha aixecat un cop estabilitzats, excepte pel cas del municipi de Guanta, pel foc a Sant Manat. Els bombers alerten que la perillositat perillositat continua sent màxima aquest dijous. David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat, parlava així de les condicions per avui.
10: Que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat.
9: En aquest sentit, demanen extremar les precaucions i respectar les restriccions per evitar nous incendis simultanis.
5: Gràcies, Àlex. Aquest dijous, 219 municipis de 24 comarques tenen actiu el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi i es restringeix l'accés a 8 espais naturals després que s'hi hagi afegit a la llista el Montmell Marmallà. El president de la Generalitat, Salvador Illa, nega negligències per part del govern pel que fa a l'origen de l'incendi a les Gavarres d'aquest cap de setmana i que ara per ara ja està controlat. A la sessió de control al Parlament, l'executiu ha defensat que no té responsabilitats en les causes d'aquest foc relacionades presumptament amb un operari subcontractat per la Generalitat, que en sabem des de la Cambra Catalana, Lorena Enns.
11: Taxatiu, Salvador Illa ha negat qualsevol mala praxi per part de la Generalitat amb l'empresa del treballador que presumptament va originar el foc de les Gavarres. Unes explicacions que per Junts no són suficients, consideren que el govern té responsabilitats polítiques. Mònica Salas i Salvador Illa.
12: Havien d'haver reforçat la supervisió, havien d'incrementar el control i havien de garantir que les restriccions es complien.
13: No hi ha hagut cap negligència del govern. Quan es decreta una situació alfa 3, això passa per sobre de tot.
11: Junts afegeix més llenya al foc i a la petició de compareixença de la consellera de Territori sumen la demanda del seu cessament. El govern, però, defensa que va fer tot el que havia de fer i esgrimeix l'enviament d'SMS a les empreses informant de les restriccions vigents en Pla Alfa. La CUP els acusa de mentir i Sílvia Paneque es defensa. Escoltem a Dani Cornellà i a la consellera de Territori.
14: Vam trigar dies, moltes hores, a saber que aquest treballador era d'una UTE contractada pel propi departament. I vostès es van amagar.
15: Primer l'emergència, després la investigació. Aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració.
11: Els comuns, de la seva banda, han qüestionat que l'ampliació de l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica.
5: Doncs bé, són les darreres informacions sobre aquests incendis, tot plegat mentre comença a remetre l'onada de calor. Avui tornarà a ser un dia d'altes temperatures després que aquest dimecres s'hagin registrat rècords que han superat els 42 graus a les Terres de l'Ebre, el Priorat i l'Alt Empordà. Vinebre, a la Ribera d'Ebre, ha arribat als 44,1 graus, el setè valor més alt registrat mai per una estació del Meteocat i el més alt en aquesta estació concreta. I d'altra banda, l'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat 40,7 graus, és la temperatura més alta en més d'un segle de dades en aquesta estació. Doncs aquests dies de calorada estem més exposats al sol i també a l'aigua, i això vol dir més risc de reaccions i també d'al·lèrgies. Anna Banyeres.
16: D'al·lèrgies al sol o a l'aigua hi ha molt pocs casos, però hi ha una diferència clara respecte del que és una reacció, doctora Teresa Dordal, al·lergòloga de Bellvitge.
17: En els dos casos tindríem unes fades que apareixen de manera immediata quan hi ha aquesta exposició, i quan desapareix l'exposició, aquestes fases desapareixen. És una cosa que normalment dura poc.
16: Les al·lèrgies apareixen perquè hi ha una reacció del sistema immune. En el cas del sol passa amb alguns filtres solars, però sobretot amb medicaments.
17: Amb la radiació del sol fa un canvi i això sí que estimula el sistema immunitari per fabricar una resposta de tipus al·lèrgic.
16: En el cas de l'aigua, quan hi ha contacte, ara bé, aquí el més freqüent és una cuissó.
17: L'aigua activa unes fibres nervioses que tenim a la pell i provoca aquesta sensació de picor.
16: Això també passa amb el sol, quan posem cremes o pomades, tot i que la majoria de reaccions estan causades pels primers rajos a la primavera.
17: Les parts exposades, que normalment estan més tapades a l'hivern, és on surten aquestes erupcions que piquen bastant. A mesura que va augmentant l'exposició al sol, és com que la pell va adquirir intolerància.
16: Per saber si és una al·lèrgia o una reacció, cal consultar els especialistes.
5: I encara de l'àmbit de la salut, Catalunya és la comunitat autònoma on van morir més persones que es trobaven a les llistes d'espera de la dependència, segons el darrer informe de l'Observatori Estatal de la Dependència, amb dades del primer semestre del 2026. En concret, unes 5.000 persones estaven pendents de resolució. És la xifra més alta a tot l'Estat, on van morir gairebé 15.500 ciutadans en la mateixa situació. Catalunya també es troba entre les regions amb més persones pendents de rebre prestacions, però millora pel que fa a la mitjana de temps d'espera, uns 267 dies per sota la mitjana estatal. Repassem ara amb altres notícies en format més breu amb l'Helena Pérez. Bon dia.
18: Bon dia.
5: Els 93 veïns dels 8 blocs afectats per l'esvoranc de Sant Gervasi i la Bonanova, Barcelona, produït per les obres de construcció de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa seva en principi fins dissabte. Gerard Prades, dels Bombers de Barcelona.
19: Entrem en aquesta fase de consolidació per al monitoratge, com hem explicat, fins dissabte al matí, de veure si és segur tornar als edificis i fer retornar els veïns.
18: Després d'acabar d'omplir amb formigó l'esvoranc, es va produir una pizzeria del carrer Teodora a la Madrid. Els tècnics estan avaluant constantment l'estat del terreny per veure si està estabilitzat.
20: Tendència a l'alça dels grups criminals juvenils, així ho adverteixen els Mossos i la Guàrdia Urbana de Barcelona, que han desmantellat un perillós grup.
18: Un grup conegut com els 300, que actuava a places i parts de Barcelona, se'l relaciona amb múltiples robatoris violents, agressions amb armes blanques com matxets o catanes, tràfic de drogues i també tentatives d'homicidi. El darrer operatiu del passat 19 de maig es va saldar amb 18 detinguts.
20: I a Reus, els Mossos han detingut aquest dimecres un home de 44 anys i el seu fill, menor d'edat, per disparar en plena via pública un arma de fogueig.
18: Els fets es van produir ahir a la tarda al carrer Jovellanos. Els arrestats estan acusats d'un delicte d'amenaces. A més, haurien estat exhibint l'arma de foc. La investigació continua oberta.
20: I aquest dimecres al vespre, al barri de Vallcarca de Barcelona, els veïns s'han manifestat per donar suport a una família amb dos menors que va ser desnonada fa 24 hores ahir al matí.
18: Al carrer Farigola, el sindicat d'habitatge denuncia que les alternatives proposades per l'Ajuntament i rebutjades per la família implicaven separar la unitat familiar o traslladar-la fora del barri i també que el desnonament s'ha executat sense una data concreta comunicada prèviament.
20: I nou ofegament mortal a les platges catalanes. Un home de 70 anys ha perdut la vida aquest dimecres al migdia.
18: Els fets han tingut lloc a la platja de l'Estany Masmel de Calafell, al Baix Penedès. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància a la platja i onejava la bandera groga. Ja són 9 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny.
20: En esports parlem de futbol. Alexia Putella serà la nova jugadora del London City Lionesses. L'excapitana del Barça ha signat amb el club britànic per 3 anys amb opció a 4 i va ser presentada oficialment, on va explicar que una de les raons per les quals va acceptar l'oferta del London és perquè és un club independent, sense equip masculí.
21: Women football is not charity. That doesn't happen for accident, so we have to work.
20: Diu Alexia, el futbol femení no és un acte de caritat i això ho crec, no passa per accident. Com a jugadora de futbol vol donar el seu 100% per ajudar a fer créixer la indústria i del futbol femení. D'altra banda, aquest matí Pere Romeu renovarà com a entrenador del primer equip femení del Barça. Més moviments, l'Espanyol anuncia el fitxatge del migcampista brasiler Gabriel Moscardó, que arriba cedit del PSG per una temporada. I d'altra banda, el Sabadell va començar la seva pretemporada i va confirmar la incorporació de l'extrema esquerra procedent del Cartagena, Yanis Ramani, de 31 anys. I acabem amb Falstaff. Avui arriba al Liceu aquesta òpera de Verdi sota la direcció de Josep Pons. És la darrera òpera que el mestre dirigirà al Coliseu barceloní després de 14 anys al càrrec. D'aquesta manera ens acomiadem. Els deixem ara amb la retransmissió en directe dels Sanfermins. Que tinguin molt bon dia.

0: Radio Nacional, Radio 5, Catalunya.
1: Bona tarda. Els bombers continuen treballant sense descans per controlar els incendis que hi ha a diferents punts de Catalunya. Sis estan estabilitzats i un d'ells, el de les Gavarres, al Baix Empordà, ja està controlat. I és que aquest és l'objectiu, poder controlar tots els focs durant el dia d'avui, tot i les altes temperatures i la baixa humitat que disparen el risc de revifades. Ho ha explicat l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
2: Per intentar, doncs, passar a controlat cadascun d'ells, estabilitzat, recordem, és que ja no ens està creixent aquest incendi, però no vol dir que no es pugui reiniciar ara. Llavors, som prudents també.
1: Les properes hores seran clau i el president de la Generalitat, Salvador

0: I ha fet una crida a extremar les precaucions.
1: Tenim tots els incendis a Catalunya o estabilitzats o controlats, però afrontem uns dies, en particular la tarda d'avui, amb una onada de calor extrema i, per tant, faig una crida a tots els ciutadans a extremar la precaució.
0: Són ja 7 dies seguits de focs arreu del territori i avui més de 200 municipis catalans es troben en perill extrem d'incendi forestal. Es mantenen, recordem, les restriccions d'accés a nou espais naturals a catalans. Avui és un dels dies més crítics pel que fa a les condicions climatològiques en la lluita contra els incendis. I és que la segona onada de calor no dona treva i deixa un nou rècord pel que fa a les temperatures. L'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat durant aquest dimecres 40,9 graus, trenca així tots els rècords batuts a absoluts de temperatura màxima. Parlarem de calor i de desigualtats, perquè només el 39% de les llars amb rendes baixes es pot permetre tenir aire condicionat, segons un informe elaborat per Hidra, que també vincula la vulnerabilitat econòmica amb la manca d'espais verds i amb les dificultats en l'accés a refugis climàtics. Eva Vilaseca és investigadora de l'Hidra.
2: Decir-se, la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem de forma urgent un sistema públic que ens protegeixi de la calor. I per això necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar i tenir unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima que ja és aquí.
0: Aquests dies situen un nou terme entre el nostre vocabulari, les nits roents, per referir-se a la calor nocturna més extrema, aquella en què la temperatura mínima pugui ser igual o superior als 30 graus. Nits que fins ara no eren habituals. En parlarem també. En Pàgina Política parlarem del darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, que assenyala que el PSC guanyaria les eleccions al Parlament de Catalunya, tot i que perd escons. Segons el CEO, Esquerra revifa, però es disputaria les segona força al Parlament amb Aliança Catalana. Junts, de la seva banda, s'enfonsaria amb una forquilla d'entre 16 i 18 diputats en quarta posició i seguirien PP, Vox, Comuns i la CUP. Així ho ha explicat Joan Rodríguez Teruel, director del CEO.
3: Aquesta pujada important sostinguda en el temps que fa Aliança Catalana no ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop, tot i que això ja s'havia esbossat i avui hem pogut començar a veure signes a l'anterior baròmetre, en aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana.
0: I en Pàgina Econòmica, la consellera d'Economia, Alícia Romero, demana una actitud positiva al PP al Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29, quan el govern espanyol presenti el nou model de finançament a les comunitats autònomes.
4: I, per tant, que en aquests setembre, octubre, novembre i desembre es pugui negociar el model de finançament, es pugui millorar per aquells grups que ho considerin i aprovar-se. Aquest és el nostre objectiu. I que aquests 4.700 milions d'euros s'incorporin al pressupost del 27.
0: Moment per la informació de serveis. Coneguem la situació aquesta hora a les carreteres. Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
5: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments hem de dir que un accident d'un camió amb tren de vehicles s'ha variat a Banyeres del Penedès, en sentit Barcelona, i s'està tallant fins a Vila-rodona i desviaments per la sortida número 11 cap a la C-51. En el cas de la P7 a Gelida, ara mateix un accident, una topada, sembla que un sol vehicle, 6 quilòmetres de lentitud, rondes força carregades, de fet hi ha un accident a la zona de Santa Coloma que està entorpint la circulació en sentit a Trinitat, i hi ha força mobilitat als accessos nord, és el cas de la C-58. Pel que fa als incendis, encara tallada la T-244 entre Montmell i Querol. Això és tot. Bona tarda.
0: Gràcies. I pel que fa al temps, com els explicàvem, encara ens trobem en aquesta segona onada de calor. Per això es fa una crida a extremar les precaucions. És important mantenir la hidratació, evitar sortir al carrer en les hores de més calor i, sobretot, prendre precaucions en cas de treballar a l'aire lliure. Especial atenció també als col·lectius més vulnerables. És tot per part nostra.

0: El mundo se detiene. El planeta respira fútbol. Mundial de Fútbol 2026. Vívelo partido a partido con Miguel Ángel Méndez y todo el equipo de deportes de Radio Nacional de España.
1: Cada día, cada partido en Tablero Deportivo.
0: Sintoniza la pasión.
2: Vengan a poner algo que nos vamos de verbena.
3: Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme.
2: ¿Qué es, por favor?
3: ¿Está increíble?
2: Increíble es esto.
0: Clásicos populares. Ana Cortijo.
3: Madre mía.
0: Y Fernando Blázquez.
2: Uch, no cambie.
0: De lunes a viernes a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
2: Esto sí que está bien, ¿eh?
3: ¿Ves? Y es que no te fías.
4: Y cuando quieras, en RNE Audio.
5: Las 2, la 1 en Canarias.
4: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este jueves de final de ola de calor, en el que tenemos algunos datos preocupantes sobre sus consecuencias, como veremos después, que nos trae algunas novedades, empezando por tribunales. Al juez Pedraz, el que investiga el caso Leire, le ha llegado un informe de la UCO en el que la Guardia Civil vincula a la trama a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete del presidente del gobierno Pedro Sánchez, hasta justo llegar a la Moncloa. A partir de media explicamos bien dónde sitúa su papel la Guardia Civil, también de esta manera. Mañana el dato del CEO, del CIS catalán, que debería de preocupar y mucho a Junts, sorpaso en la tercera posición de los independentistas de extrema derecha Alianza Catalana. PSC y Esquerra siguen en cabeza, con ligera bajada de los socialistas y cierta subida de los republicanos. Y en la política, atentos también a lo diplomático. Después de las amenazas ayer de Donald Trump a España y la posterior rectificación, preocupa la ruptura del alto el fuego con Irán. Vamos a ver cómo están las cosas en Próximo Oriente. Laura Alonso, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Sí, pues con dos novedades de hace unos minutos que revelan hasta qué punto se están complicando. Irán confirma a través de sus medios oficiales que el ataque de esta mañana a Bushehr, en el suroeste del país, ha golpeado el perímetro de la central nuclear que hay en esa zona. Estados Unidos ha bombardeado además hace menos de media hora Kerman en el sur y Shirat en el centro del país. Y en dirección contraria, la respuesta iraní ha alcanzado Jordania. Hacía tiempo que no oían sonar las sirenas. Ataque a la base norteamericana en ese país, 8 misiles interceptados, vuelos cancelados. Antes los iraníes habían atacado también la base de Ali al-Salem, cercana al puerto de Kuwait. Y por si no era suficiente, fuentes locales confirman un ataque con drones sobre el campamento de un grupo opositor kurdo iraní en el noroeste de Erbil, en Irak. Tanto la Guardia Revolucionaria como el principal negociador Ghalibaf ya le habían advertido a Estados Unidos que si golpeaba le iban a devolver el golpe y que Hormuz reabrirá solo con los acuerdos que determine Teherán, no con las bravuconerías de Trump. Trump, que dice, como suele hacer después de cada ataque, que los iraníes están deseando negociar, aunque su comportamiento responda a que están, dice literalmente, un poco locos.
5: Si ayer la Bolsa de Madrid sufría por el cambio de parecer de Donald Trump, hoy parece que los inversores relativizan su actitud con respecto a Irán a pesar de los bombardeos. David Martínez, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Aún así, rebote muy contenido en las bolsas europeas después de esas fuertes caídas de ayer. En la mayoría de los casos, las subidas son bastante moderadas, pero el mejor del día es claramente el IBEX 35. Fue el índice que más cayó ayer, doblemente afectado por ese aumento de tensión entre Estados Unidos e Irán y por las amenazas de Donald Trump a nuestro país. Hoy el IBEX 35 suma un 0,8% a la cabeza de las bolsas europeas y se mantiene todavía algo por debajo de los 19.300 puntos. El petróleo sigue en niveles elevados, aunque por debajo de los máximos de ayer. El Brent, de referencia en el mercado europeo, cotiza a la altura de los 78 dólares por barril.
5: Gracias, David. Que bueno, como todo buen rockero, tiene hoy un agujerito en el corazón por el fallecimiento de una de las grandes damas del género. La voz de la galesa Bonnie Tyler se ha apagado hoy en Portugal, donde permanecía muy grave desde hace semanas en un hospital de Faro tras una cirugía intestinal urgente. Corresponsal en Londres, Guillaume Bontux, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Y se apagó esta voz ronca tan reconocible de la artista galesa. Bonnie Tyler falleció a los 75 años en Portugal, donde, como decías, estaba hospitalizada desde mayo. Tyler interpretó éxitos internacionales que han marcado a varias generaciones de fans. It's a Heartache, que escuchamos, que la dio a conocer fuera del Reino Unido. Holding Out for a Hero. Y, por supuesto, una de las más grandes baladas de todos los tiempos. Shadows of the Earth fue la canción que la convirtió definitivamente en estrella mundial del pop en los 80. Es uno de los sencillos más vendidos de la historia.
9: I never get tired of singing Total Eclipse of the Heart, you know.
8: No me canso nunca de cantarla, decía Tyler a la BBC. Lo iba a hacer de nuevo este verano porque tras más de 5 décadas de carrera, la artista británica seguía en activo, tenía programada estas semanas una gira por Europa.
5: Gracias, Guillaume. Hay más. Marta Mazagatos, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Termina hoy la segunda ola de calor del verano en nuestro país, pero la mitad este de la península y Baleares siguen en alerta naranja por temperaturas de hasta 41 grados. Estos 5 días desde el domingo se relacionan con una mayor mortalidad que la ola del pasado junio. Solo ayer, 8 de julio, se contabilizan 130 fallecidos. Isabel Jiménez, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Una cifra que ha ido creciendo día a día desde que comenzó la ola de calor hasta sumar casi 340 muertes. 6 de cada 10 fallecimientos se corresponden con personas por encima de 85 años, algo que también explica que el 60% sean mujeres. Y aunque el momo no lo mida, Rubén Martínez del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona apunta al peso de los condicionantes sociales.
12: Es una persona pues, que vive en un barrio, digamos, vulnerable o un barrio obrero, y que es una persona mayor, sin acompañamiento. Esto es importante, no solo es la edad, la renta, sino también la red social.
11: Añade que la ayuda a la transición ecológica, por ejemplo a placas solares, benefician más a las rentas más altas. También señala que los barrios de mayor renta cuentan con más refugios climáticos que los pobres. A partir de hoy se espera una entrada de aire fresco por el suroeste, aunque las temperaturas se mantendrán elevadas, sobre todo en el tercio oriental. Allí este miércoles se han batido récord de temperatura en la provincia de Barcelona.
10: A partir de las 2:30 comprobamos también los devastadores efectos del calor en Europa. La situación de los incendios en nuestro país está mejorando. Los 6 de Cataluña están estabilizados. Y ahora la atención pasa a Huesca, más de 400 hectáreas de terreno forestal y agrícola afectadas. La localidad de Albelda ya está desconfinada. En la cercana Castillon Roy, explica su alcalde, están sin luz ni teléfono.
13: La línea eléctrica directamente se ha visto afectada por el incendio, así como las antenas de telefonía.
10: Noticia también de este mediodía, la condena a 52 años de cárcel al cura que drogó, agredió sexualmente a 4 mujeres y lo grabó todo. El obispado de Málaga pagará las indemnizaciones a las víctimas. Es 9 de julio, la lotería de Navidad lleva días a la venta para aprovechar los viajes de vacaciones. Hoy loteros de todo el país se han concentrado en Madrid en protesta por la pérdida de rentabilidad de sus administraciones, coincidiendo con la presentación del décimo y de la campaña de verano. Nacho Monraval, buenas tardes.
14: Buenas tardes, y uno de sus anuncios de la campaña habla también del problema que más preocupa a los españoles, la vivienda.
15: Había un bar, Casa Fernando, y de jóvenes veníamos mucho. Por eso cuando me dijo que lo cerraban porque el dueño quería tirarlo, sí me revolvió algo por dentro.
14: Esta mujer quiere regalarle un décimo al dueño para salvar ese bar. Para Jesús Huerta, presidente de Loterías, esta campaña pone el foco en la importancia de compartir.
16: La lotería de Navidad trasciende algo más. ¿Qué haríamos por los nuestros, por los seres queridos?
14: Entre las novedades, este año te estrenamos bolas, esas que se meten en los bombos con los números y los premios, y otra más. Hay más décimos a la venta y, por lo tanto, más dinero en juego.
16: Vamos a emitir 205 series frente a las 198 del año anterior.
14: Y esto se traduce en más premios. En total, 2.870 millones de euros, 98 más que el año pasado. Lo que no sube es el premio del gordo, 400.000 euros al décimo. Y Marta, si todavía no te has comprado tu décimo, no te preocupes, porque este año hay a la venta más que nunca 205 millones.
10: Gracias, hay tiempo y muchos se van a comprar el suyo en Pamplona. Tercer encierro de estos Sanfermines con toros de Victoriano del Río. Muchas caídas y una quincena de heridos, uno de ellos con una cornada en un brazo. Amaya Otazu.
17: Veloz y emocionante, así ha sido el tercer encierro protagonizado por los hasta madrileños de Victoriano del Río. Han completado el recorrido en 2 minutos y 23 segundos y han dejado a su paso un reguero de contusiones y un herido por asta de toro, un hombre de 29 años, estadounidense y residente en Navarra, que ha recibido una cornada en el brazo izquierdo en el tramo de Telefónica. Otros 14 corredores han sido trasladados también al hospital universitario con diferentes traumatismos. Un encierro en el que además un hombre ha sido detenido por agredir a un voluntario del dispositivo sanitario.
5: Y como siempre, el Mundial de Fútbol. Vuelve el Mundial para disputar la recta final de partidos. Comenzamos esta noche con el Francia-Marruecos. Daniel Ampuero, buenas tardes.
18: Buenas tardes. A partir de las 10 de la noche desde Massachusetts, tablero deportivo desde las 9. De este duelo, que ya empieza a ser un clásico, va a salir el primer semifinalista mundial. Enviado especial, Fernando Cardenal, muy buenas.
19: Francia es la favorita y Marruecos la única selección africana que sigue viva, pero invicta, un partido que vuelve a repetirse como en Qatar, esta vez en cuartos de final. En el lado francés, Tchouaméni Chouameni, recuperado pero no listo para ser titular, y con tres apercibidos, entre ellos el talentoso Michael Olise, que si ve tarjeta se perderá la siguiente ronda en caso de pasar. Marruecos no tiene a su mejor jugador, a Ismael Saibari. Esto lo pide un argentino, Facundo Tello, desde las 10 de la noche, hora peninsular, las 4 de la tarde en Boston.
18: Y contando también las horas para el partido de la selección española, que se va a medir a Bélgica por ser también semifinalista. La Roja, último entrenamiento hoy a partir de las 8, rueda de prensa de Luis de la Fuente ya en la madrugada, hora española. Van a tener ese partido, que va a ser la séptima vez que La Roja va a llegar a los cuartos de final de un Mundial. Solo pasamos una vez de esa ronda, pero fuimos campeones en Sudáfrica en 2010. Y tenemos en marcha también la etapa del Tour de Francia, la sexta, la etapa más importante de los Pirineos franceses. Hoy se sube el Tourmalet con el noruego Thorsten Train, por segundo día consecutivo líder de la ronda gala.
5: Pues todo esto y más a partir de media hora, nuestros compañeros de los centros territoriales.
20: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5, Mireia Moreno.
21: Bona tarda. Controlar els incendis que ja estan estabilitzats. Aquest és el principal objectiu dels bombers, que continuen treballant sense descans sobre el terreny a diferents punts de Catalunya. El principal repte, les altes temperatures i la baixa humitat, que disparen el risc de revifades. Oriol Corbella és inspector dels bombers.
22: Per intentar doncs, passar a controlat cadascun d'ells, estabilitzat, recordem, és que ja no ens està creixent aquest incendi, però no vol dir que no es pugui reiniciar ara. Llavors, som prudents també.
21: Són ja 7 dies seguits de focs arreu del territori i avui més de 200 municipis catalans es troben en perill extrem d'incendi forestal. Per això el govern fa una crida a extremar les precaucions al president Salvador Illa.
23: Tenim tots els incendis a Catalunya o estabilitzats o controlats, però afrontem uns dies, en particular la tarda d'avui, amb onada de calor extrema, i per tant faig una crida a tots els ciutadans a extremar la precaució.
21: Es mantenen, recordem, les restriccions d'accés a nou espais naturals. I a aquesta hora ens interessem per la situació a les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
24: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que la situació viària presenta aturades a la P2, a Banyeres del Penedès, on que està tallada la via fins a Vila-rodona, perquè un camió que transporta un tren de carretera, no sé, un camió d'aquells que porten diverses parts, s'ha avariat i està tallada la via, estan fent desviaments per la sortida número 11. En el cas de les rondes, molta mobilitat, i especialment la ronda de dalt, en el tram de Santa Coloma cap a Trinitat. També aturades a la C31, a Sant Adrià, cap a la zona de Barcelona, cap a la plaça de les Glòries, i la C58. També aturades encara per tema dels incendis, sobretot tallada, recordeu, la T244 al Montmell, i per tant demanar-vos sobretot que us mantingueu informats sobre aquesta situació. Molt bona tarda.
21: Gràcies. I pel que fa al temps, com dèiem, continuem en plena onada de calor, que de moment no va a la baixa. Amir Juan Carlos Pinya.
25: Avui a Catalunya les temperatures se mantenen sense canvis o baixant lleugerament, amb màximes de 42 graus a Lleida, 40 a Girona, 34 a Barcelona i 33 a Tarragona. Així mateix seguim xerrant de calor, i és per això que la Met ha activat l'avís per calor a tota la comunitat, sent de nivell taronja a les províncies de Girona i Lleida i a la depressió central de Tarragona. Durant les pròximes hores creixeran núvols d'evolució al Pirineu amb probables ruixats i tempestes.
20: Edició migdia. Mireia Moreno.
21: Els bombers treballen per controlar els 6 incendis actius a Catalunya, que a aquesta hora continuen estabilitzats. En un matí que ha donat certa calma als efectius d'emergències, però amb les alertes posades sobretot de cara a aquesta tarda. Anem cap al complex central dels bombers de la Generalitat, a Bellaterra. Allà hi és la Clara Antanyón amb l'assistència tècnica de Joan Melero. Bona tarda, Clara.
26: Bona tarda. Els bombers estan amatents al temps d'aquesta tarda, que pot fer revifar algun dels incendis estabilitzats aquesta nit. Oriol Corbella és inspector dels bombers.
27: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també és reforçat.
26: L'objectiu és controlar-los com més aviat millor, i per fer-ho cal prioritzar els flancs que són més perillosos.
27: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar.
26: Part de l'estratègia és que les dotacions terrestres avancin al màxim durant la nit, quan les temperatures són més fresques i protegeixen els agents de cops de calor. Les previsions apunten que demà i demà passat les condicions meteorològiques milloraran, però dibuixen un juliol complicat.
21: Gràcies, Clara. El gran repte és la calor, com dèiem. La segona gran onada de l'estiu ha tenyit els mapes de color vermell. Les temperatures rècord en diversos punts i les nits tòrrides amb mínimes de 30 graus són la tònica habitual d'aquesta setmana. A cap punt del territori s'enlliura ara mateix. Ens dona més detalls el Pau Alemany. Bona tarda.
0: Bona tarda. Trobar una zona fresca al carrer és pràcticament un miracle aquesta setmana a Catalunya. L'onada de calor ha deixat rècord de temperatures a 10 de les 128 xarxes del Meteocat, amb xifres desorbitades com els 44 graus a Vinebre, a la Ribera de l'Ebre, o els 40 a Barcelona capital, la xifra més elevada en 112 anys des de que hi ha registres a l'estació de l'Observatori de Fabra. Dies abrasants que deixen, en conseqüència, nits tòrrides amb temperatures mínimes altíssimes, tal com ha assenyalat el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
1: També destaquen les temperatures mínimes, queden molt altes les temperatures a la nit i també la nit anterior vam batre un rècord de 32,5 graus a l'estació meteorològica de Portbou.
0: Pel que fa a la previsió, una de cada color, les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, sí, però l'onada de calor revifarà a partir de diumenge i s'estirarà fins dimecres o dijous de la setmana vinent. I com a consells, els habituals, evitar hores puntals del dia, beure molta aigua, no deixar la canalla al cotxe tancada i no fer focs a zones forestals.
21: Una calor que fa ja imprescindible tenir aire condicionat i només el 39% de les llars amb rendes baixes se'l poden permetre en comparació amb el 71% de rendes altes. També les plaques solars, les piscines i les zones verdes es concentren on les rendes són més altes. Són dades de l'informe elaborat per Hidra que assenyala que cal que les administracions posin mesures per evitar que la mortalitat per la calor depengui de la renda de les persones. Marc Esparza.
2: L'informe elaborat per Hidra també identifica 39 municipis on es concentra més vulnerabilitat econòmica i habitatges deficients amb poca reacció municipal per crear espais verds o accessos a piscines i refugis climàtics. D'entre aquests municipis es troben l'Hospitalet del Llobregat, Badalona o Manresa. Des de l'informe recomanen que les administracions protegeixin les persones més vulnerables amb més zones verdes, espais de protecció davant la calor i descomptes de l'energia. Eva Vilaseca, investigadora d'Hidra.
3: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem de forma urgent un sistema públic que ens protegeixi de la calor. I per això necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar i tenir unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima que ja és aquí.
2: En el que portem d'estiu a Catalunya ja han mort 218 persones. El perfil social de les morts per calor extrema respon a habitatges antics i mal aïllats, la capacitat econòmica baixa i també si és una persona gran que viu sola.
21: I no només el dia, la nit també es fa complicada amb aquesta calor. Fins ara coneixíem les nits tropicals i les tòrrides, però aquests dies situen un nou terme entre el nostre vocabulari. Són les nits roents. Ens referim a una calor nocturna extrema en la que la temperatura mínima pot ser igual o superior als 30 graus, nits que fins ara no eren habituals. Sigui com sigui, les altes temperatures dificulten un descans reparador, afecten especialment el son profund. Ens ho explica la Maria Huguet.
4: Dormir malament no només provoca cansament, sinó que també pot repercutir en la memòria, la concentració i l'estat d'ànim. La neuròloga especialista en son, Ana Fernández Arcos, ha explicat en declaracions del programa de nit de Ràdio 4 les recomanacions més bàsiques per superar aquestes nits.
6: Intentar refredar l'habitació abans d'anar-hi a dormir. Se recomana a vegades ventiladors de sostre perquè faciliten aquesta pèrdua de calor del cos i la pèrdua d'humitat de la pell. Dutxar-se amb aigua tèbia o remullar-se els peus perquè hi hagi aquest intercanvi de temperatura, però no amb aigua molt freda, perquè si no el cos correspon produint més calor.
4: També hidratar-se durant tot el dia, evitar l'alcohol i sopar lleuger i abaixar les persianes durant el dia per evitar que entri el sol a les estances.
20: Edició migdia.
21: De la política, Aliança Catalana consolida el sorpasso a Junts per Catalunya. Segons el darrer baròmetre del CEO, la formació de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició al Parlament de Catalunya amb Esquerra Republicana. El PSC tornaria a guanyar les eleccions, tot i que perdria escons i Junts protagonitzaria la caiguda de vots més pronunciada. Coneguem quina és la fotografia completa. Lorena Enns, bona tarda.
7: Bona tarda. Si la desfeta de Junts ja fa que Aliança Catalana es disputi la segona posició amb Esquerra Republicana, és el principal titular que transcendeix del primer baròmetre del CEO del 2026. Si avui se celebressin eleccions, la formació de Sílvia Orriols podria consolidar-se com la tercera força política al Parlament. El partit d'extrema dreta independentista ho faria a costa de deixar amb la meitat de la seva representació a Junts, que es desplomaria i cauria dels 35 entre els 16 i 18 escons. I ara, a costa també de Vox. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
8: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana.
7: El PSC tornaria a guanyar les eleccions, ho faria però amb menys força i reduiria la distància amb Esquerra, que sumaria entre 4 i 6 diputats respecte als que té actualment. PP i Vox mantindrien estable la seva pugna a Catalunya i els Comuns i la CUP també es mantindrien en xifres similars a les actuals. Una fotografia que faria perillar la majoria actual de PSC, Comuns i Esquerra i que mostra un Parlament més virat a la dreta.
21: Gràcies, Lorena. En pàgina econòmica, la consellera d'Economia espera que el Congrés pugui aprovar a la tardor el nou model de finançament. Un cop el govern espanyol el presenti a les comunitats autònomes el proper 29 de juliol. Alicia Romero demana actitud constructiva al Partit Popular. Climent Sabater.
9: El desig de la titular catalana d'Economia és que un cop el govern espanyol presenti el nou model de finançament a les comunitats autònomes el 29 de juliol, el Congrés de Diputats l'aprovi abans de finals d'any i per això demana al Partit Popular que abandoni el no a tot el que arriba de Catalunya.
11: Tant de bo l'actitud del PP fos una actitud més constructiva i més col·laborativa, entre altres coses perquè el Partit Popular no ha posat cap proposta de model sobre la taula. No coneixem quina és la seva proposta, cap alternativa. L'alternativa és el no, i sobretot el no perquè és una proposta que ve de Catalunya.
9: Alicia Romero descarta gestionar el 100% de l'IRPF l'any vinent, però obre la porta a començar a gestionar alguns elements de la mà i de forma conjunta amb l'Agència Tributària Espanyola.
11: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. O sigui, la gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí.
9: Aquesta campanya de la renda, l'Agència Tributària de Catalunya ha atès gairebé 60.000 persones, un 25% més que l'any passat.
21: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. El Vall d'Hebron Institut de Recerca, l'Institut d'Investigació d'Atenció Primària Jordi Gol i l'Institut Català de la Salut avaluen a una nova tècnica per fer microextraccions de sang a domicili menys invasives que l'extracció convencional. En què consisteix? Ana Banyeres.
12: El projecte Confort és un dispositiu per utilitzar a casa que permet obtenir petites quantitats de sang de forma menys dolorosa que la que es fa amb vena perquè actua sobre els capilars del braç, l'espatlla o el dit, semblant als de control de diabetis. Doctor Simó Schwartz, investigador principal.
13: S'enganxen a la pell, no són tan agressius. Aquí no es va buscar la vena, sinó que es va buscar els capilars superficials de la pell i xuclen d'aquí. Llavors, la quantitat que s'agafa de mostra és relativament petita, comparativament amb el que s'agafa quan es fa una venopunció.
12: La mostra de sang que es posa en un tub de 2 centímetres o en un dispositiu que l'absorbeix i la seca per preservar-la millor i que permet obtenir diagnòstics més tardans, es porta al CAP o la passen a buscar per casa i es trasllada amb balissa fins al laboratori perquè sigui analitzada. I és aquí on s'està validant si compleix amb els estàndards de qualitat.
13: Mesura fins a quin punt aquestes mostres, quan arriben als laboratoris, són equivalents amb el que tu trauries si es fes l'anàlisi com es fa sempre.
12: De moment està pensat per a pacients grans pluripatològics o persones que viuen a molta distància que requereixen de controls freqüents.
21: Repassem informacions en format breu amb la Cristina Martín. Bona tarda.
15: Bona tarda.
21: Després de passar 2 nits fora de casa, els veïns de Sant Gervasi i la Bonanova, afectats per l'esvoran causat per les obres de la línia 9 del metro, estan accedint a casa seva per poder recollir pertinences per passar aquests dies.
15: Des de dimarts, els bombers han acompanyat un total de 66 persones. En aquesta segona nit, no ha calgut activar cap recurs d'allotjament d'emergència dels serveis socials per als veïns afectats. A banda, l'alcalde Jaume Collboni s'ha reunit amb els comerços de les finques desallotjades.
21: Només el 15,9% dels joves entre 15 i 29 anys inicien sempre les converses en català.
15: I els catalans amaguen el català davant de persones que identifiquen com a no catalanoparlants. Són dades que es desprenen de l'informe CAT 2026, que recull 50 dades sobre la situació del català. Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua.
16: Tenim una doble discriminació per als mateixos no catalanoparlants. En aquest informe us expliquem l'estudi de l'Antonio Di Paolo, professor a la Facultat d'Econòmiques de la UB, on deixa clar que aquest estudi que els immigrants que saben parlar i escriure català cobren de mitjana un 18% més. Per tant, estem discriminant a tothom. Els propis catalanoparlants i els no catalanoparlants
5: per dificultar-los l'accés a la llengua.
10: Pel que fa a territoris, els que menys parlen català són el Barcelonès Nord, el Baix Llobregat Sud i l'Hospitalet de Llobregat. Per contra, a Catalunya, 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i reconeixen el seu valor social, cultural i econòmic.
21: I l'exdirectora del CNI, Pade Esteban, tornarà a declarar demà com a investigada en un jutjat de Barcelona pel cas de l'espionatge en Pegasus.
10: En aquest cas, arran de la querella que va presentar contra ella l'exdirigent d'Esquerra, Sergi Sabrià. Amb la de demà ja van 6 les ocasions en què la justícia ha imputat a l'exdirectora del Centre Nacional d'Intel·ligència pel cas de l'espionatge a líders independentistes. I fins ara, comptant amb la de demà, haurà comparegut 4 vegades en seu judicial. I com en les anteriors ocasions, serà una compareixença per via telemàtica.
21: Els Mossos d'Esquadra investiguen si la mort de la dona trobada a Suran, al riu Segre, a principis de juny, té un origen criminal. Per avançar en la investigació i poder identificar la dona, han difós a les xarxes una imatge seva feta amb intel·ligència artificial. La jutgessa i la Fiscalia de Lleida han autoritzat la difusió d'aquesta imatge després que s'hagin esgotat tots els canals policials per poder identificar-la. Lleida, Pepa Sanjanís.
14: Els Mossos d'Esquadra han difós a les xarxes socials un retrat elaborat per primer cop amb intel·ligència artificial de la dona trobada morta el 3 de juny al riu Segre, a Lleida, amb l'objectiu d'intentar identificar-la. Els Mossos d'Esquadra investiguen si la mort de la dona té un origen criminal. Els investigadors consideren que es tracta d'una mort violenta. La policia demana la col·laboració ciutadana després que les comprovacions als registres de persones desaparegudes no hagin donat cap resultat. Sergi Messalles és el cap del Departament d'Investigació dels Mossos de la Regió Policial de Ponent.
17: I la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, presenta una sèrie d'elements que són compatibles doncs, amb certa violència, però a hores d'ara encara està per determinar si tenen un rerefons o una etiologia criminal.
14: La dona d'entre 25 i 35 anys no portava cap document identificatiu. La jutgessa i la Fiscalia de Lleida han autoritzat la difusió de la imatge feta amb intel·ligència artificial.
21: Moment ara de repassar l'actualitat esportiva. Marc Galluc, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
21: Esports.
18: Pendents d'un possible fitxatge del Barça, el davanter del Dortmund, Karim Adeyemi, de 24 anys, amb qui el club hauria arribat a un principi d'acord a l'espera de les negociacions entre clubs, després que no hagi volgut renovar amb l'equip alemany. Mentretant, l'entrenador del Barça femení, Pere Romeu, ha signat la renovació del seu contracte

0: Els internacionals, 8 dels quals són amb la selecció espanyola, ja a Los Angeles, preparant el partit de quarts de final del Mundial que disputaran demà a les 9 de la nit contra Bèlgica. Els quarts de final d'aquest campionat del món començaran avui mateix amb el partit entre França i Marroc a les 10 de la nit hora catalana. L'espanyol, de la seva banda, ha efectuat avui el primer entrenament de la pretemporada després de les revisions mèdiques i ha presentat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain.
1: Espero ser muy feliz, claro, al final de temporada, vamos a revisar todo y me gustaría, sí, porque creo que la España era un país donde adoraría vivir y el español parece me dar todas las condiciones para ser feliz y seguir mi vida aquí.
0: També ha anunciat un nou fitxatge al Girona. Es tracta d'Ivan Morante, migcampista de 25 anys, que porta 4 anys a segona divisió i procedeix del Burgos.
2: Yo tengo mucha ilusión por venir aquí. Cuando me llamo el Girona, la verdad que no me lo pensé porque creo que es el proyecto adecuado para mí y bueno, con muchas ganas de empezar.
0: L'equip gironí va iniciar ahir l'era Quique Álvarez a segona amb el clau objectiu de l'ascens. També es va posar en marxa el Sabadell, nou equip de la segona divisió. I al Tour de França, el ciclista neerlandès enfincat a Olot, Àlex Molinar, del Caja Rural, no ha pres la sortida avui a la 6a etapa entre Pau i Gavarnie-Gedre a causa d'una caiguda al final de l'etapa d'ahir que li ha provocat un trencament al dit d'una mà. L'etapa d'avui de muntanya té ports com el mític Tourmalet.
3: Gràcies, Marga. De la cultura, el Falstaff de Laurent Pelli, protagonitzat pels reconeguts barítons Luca Salsi i Ambrogio Maestri, arriba avui al Liceu amb Josep Pons com a director musical. Aquesta és la darrera òpera que el mestre Pons dirigirà al Coliseu barceloní com a director titular, Montse Soto. Segons Josep Pons, no podrien haver escollit una òpera millor per acomiadar-se del teatre, on ha estat director musical durant 14 anys i 3 més com a director convidat. I és que aquest Falstaff va ser la darrera òpera que va compondre Giuseppe Verdi, quan estava a punt de fer els 80 anys.
4: Verdi, en aquesta última obra, fa una mirada enrere, o sigui, ell decideix, ell sap que acaba, sap el que és tard de fer una producció operística, sap que no farà un altre títol. Per tant, ell decideix fer una despedida fent una mirada al gran país que és Itàlia musicalment i fa una mirada vers el classicisme.
3: El baríton Luca Salsi assegura que és tot un honor afrontar aquest personatge compartint repartiment amb Maestri i d'aquesta peça en destaca la combinació que ofereix al públic entre tragèdia i comèdia.
5: Feliç d'estar aquí a cantar un paper tan difícil i tan lindo com el Falstaff y sobre todo de compartirlo con Ambrogio, que es Falstaff, es el Falstaff. Es un personaje muy, a veces cómico, pero es un personaje de base, creo, un poco triste.
3: Estrenat el 1893, feia 14 anys que Falstaff no es podia veure al Liceu. Fins al 19 de juliol en tindreu l'oportunitat en aquesta versió de Laurent Pelli, que també es retransmetrà a la plataforma gratuïta Opera Vision el proper 24 de juliol. Doncs amb aquesta proposta marxem i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.
6: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.